0: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 9. Mig centenar d'embarcacions s'han concentrat aquest diumenge a la baixa al port d'Andratx en contra de l'augment de les tarifes de les petites embarcacions que ha fet l'empresa privada que ha passat a gestionar el port. L'Associació d'Usuaris i Amarristes denuncia que la gentrificació també ha arribat a la mar, que l'accés és ja com el problema de l'habitatge, un privilegi reservat als que disposen d'una elevada capacitat econòmica. És la notícia amb la qual ens dam l'informatiu matí d'aquest dilluns, dia 13 de juliol. Julià Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Laura Ruibal. Dos migrants desapareguts.
2: Continua l'operatiu de recerca per trobar-los després que es llançassin a la mà des d'una pastera a Formentera. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil participen a l'operatiu que s'està fent per mar i aire.
1: Auge de l'astroturisme.
2: Quan manca menys d'un mes per l'eclipsi solar, de cada vegada més viatgers planifiquen les seves escapades entorn dels fenòmens naturals únics, com el que es podrà veure a les Illes dia 12 d'agost.
1: I en els esports?
2: El pilot de Moto2, Izan Guevara, va pujar al tercer lloc del podi en el Gran Premi d'Alemanya. Alemanya, el mallorquí continua segon en la classificació general.
1: Tot d'un ampli amb aquestes altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continua el temps estable i la calor intensa perquè les temperatures es mantenen amb pocs canvis en general, encara que baixen a punts de l'oest de cada illa. Màximes avui de 34 graus a Palma, 32 a Mahó i a Eivissa, 30 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a les Illes Pitius i a Mallorca, sent de nivell taronja perill important a l'interior de Mallorca. Per altra banda, bufa vent fluix variable amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
1: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim ja 24 graus a Palma, 25 a Eivissa, 26 a Mahó i 27 a Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
4: Bon dia. I en aquest moment continuem amb retencions importants a l'autopista d'Inca en sentit Palma, en el tram comprès entre el polígon de Marratxí i la sortida de Consell per un accident múltiple, rogant usuaris que continuen amb precaució per aquest tram. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Ho dèiem en portada, mig centenar d'embarcacions s'han concentrat aquest diumenge hora baixa al port d'Andratx en contra de l'augment de les tarifes de les petites embarcacions que ha fet l'empresa privada que ha passat a gestionar el port. Escoltau el so dels vaixells a la manifestació sota el lema No som transeunts, som història d'esport. L'Associació d'Usuaris i Amarristes denuncia que la gentrificació també ha arribat a la mar, que l'accés és ja com el problema de l'habitatge, un privilegi reservat als que disposen d'una elevada capacitat econòmica.
2: Durant més de 50 anys, el port d'Andratx va ser gestionat pel Club de Vela, una entitat sense ànim de lucre, un model que va permetre que nombroses famílies poguessin mantenir petites embarcacions d'esbarjo com llaüts, velers i embarcacions de pesca recreativa. Amb l'adjudicació de la gestió a una empresa privada, nombrosos usuaris han vist incrementar les tarifes, en alguns casos superant el 600%. És el cas de Pau Herrera, vicepresident de l'associació.
5: Bueno, pagava menys de 200 euros, aproximadament uns 180 i pico. El principal problema és que ja m'han passat a demanar 1.300 euros per mes, en temporada baixa. Això és inassumible. Jo som un pare de família, som un treballador, i amb aquest dobert m'estim més donar de menjar a la meva família. O sigui que arriba el moment que... Si això no s'aclareix, els mallorquins es tiren de fora del joc.
2: Consideren que l'administració hauria de definir un model que garantís l'equilibri entre la sostenibilitat econòmica de les concessions i la preservació de la funció social que històricament han exercit els ports de l'arxipèlag. Els usuaris se senten expulsats. Javier Carvajal és un d'ells.
6: Antes hi havia un club sense ànim de lucre i ara ja això és un club, una marina, un pàrquing de barcos amb ànim de lucre. Claro, nosaltres ens quedem de fora d'aquest model.
2: L'associació va presentar una proposta a Port Civé per tal que un petit remanent del port accedís a les petites embarcacions. Passat el termini de resposta, encara no han rebut cap proposta. Antoni Oliver és el president de l'associació.
7: Ni ens han dit res, ni ens han contestat a una segona sol·licitud de reunió per veure en quin estat estava la situació. Vull dir, si no tenim resposta, n'hi haurà més.
1: Tot això quan, per cert, les Balears encapçalen el rànquing de matriculacions d'embarcacions d'esbarjo i de xarters a Espanya.
2: De gener a maig d'enguany, a les Balears s'han matriculat 483 embarcacions. Les illes superen ja Barcelona. En el mercat de xàrter de lloguer d'embarcacions, de fet, les Balears també concentren l'activitat més important d'Espanya en 257 matriculacions. La majoria són embarcacions de fins a 6 metres d'eslora. Són dades de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques i la Direcció General de Marina Mercant.
1: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep manté tancat l'arenal de Platges de Compte des d'ahir migdia per un vessament de combustible.
2: Van ser els banyistes qui donen a la veu d'alarma i el servei de socorrisme hissava la bandera vermella que impedeix el bany. El consistori ha informat que la platja romandrà tancada fins que se pugui garantir la seguretat dels usuaris.
1: I encara la mar continua la recerca de dos migrants desapareguts després de llançar-se des d'una pastera a Formentera. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil participen en l'operatiu que es fa per mar i aire. Jorge López, bon dia.
8: Bon dia. El dispositiu comença dissabte vespre després que fossin rescatats 10 migrants a bord d'una pastera a la Pitiusa Menor i explicassin als serveis d'emergència que 5 persones havien llançat a la mar amb la intenció d'anar nedant fins a terra. 3 d'elles van ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil, però 2 d'elles encara no han estat localitzades. Ahir a la baixa, una altra embarcació va ser rescatada al sud de Cabrera amb 29 migrants a bord. En el que va d'any són 3.147 els migrants que han arribat a les nostres costes.
1: De cada vegada més viatgers planifiquen les seves escapades entorn de fenòmens naturals únics com l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Els experts turístics afirmen que aquest esdeveniment puntual és un catalitzador de l'auge de l'astroturisme. Persones que cerquen viure experiències lluny de la massificació. Aina Escandell, bon dia.
9: Bon dia, Miguel Ángel Hernández, director del grup HBX, assegura que el destí continua sent important, però que la decisió ja passa per allò que volen viure mentre siguin de viatge.
10: Igual que hay personas que viajan para asistir a un concierto o a un gran evento deportivo, cada vez vemos más viajeros dispuestos a desplazarse para vivir un fenómeno natural excepcional, en este caso el eclipse. Y en el caso de Baleares es lógico que haya una mayor expectación. Coincide que es la temporada alta, es un destino muy consolidado y además ya se lleva hablando del eclipse desde hace bastante tiempo.
9: Asegura que l'astroturisme está evolucionando de forma ascendente en el actual paradigma del turismo.
10: Cada vez vemos más viajeros que buscan experiencias muy concretas, ligadas a sus intereses personales, y que quieren volver de un viaje con la sensación de haber vivido algo difícil de repetir, una experiencia única.
1: Per cert que per gaudir d'aquest eclipsi caldran unes ulleres homologades o emplear filtres solars per telescopis i càmeres seran imprescindibles, diuen els experts, per gaudir d'aquest eclipsi amb seguretat.
9: Les ulleres homologades filtren els raigs ultraviolats i els infravermells, però cal tenir en compte que fins i tot amb elles no es recomana mirar més de 3 minuts seguits al sol. José Malis és cofundador d'Astromo, l'empresa mallorquina que n'ha dissenyat unes a aposta.
11: Es prácticamente un producto sanitario. Tú no puedes mirar con gafas de soldador o gafas de sol o con radiografías, como mucha gente piensa que se podría hacer, y estas gafas están homologadas para ofrecer esa seguridad a la hora de poder observarlo.
9: Les Balears serà un indret privilegiat, sobretot pel ponent de Mallorca i la Serra de Tramuntana. L'eclipsi promet ser un espectacle mai vist.
11: El eclipse ocurre a muy baja altura, a 2,8 grados de altura del horizonte, y si las condiciones climáticas son las adecuadas, va a ser un espectáculo que nunca se ha visto en la historia porque va a crear unas distorsiones atmosféricas con los colores del atardecer que nunca se ha visto un eclipse.
1: Mentrestant, després d'una lleugera baixada de temperatures aquest cap de setmana, avui comença una calorada intensa. Segons els mapes meteorològics, tant el GFS com l'europeu, tindrem a partir d'avui dues setmanes de temperatures que superaran els 40 graus.
9: Els models indiquen temperatures de més de 28 graus a uns 1.500 metres d'altura, fet que es podria traduir en temperatures superiors als 40 a nivell de la mar. Durant moltes jornades consecutives, el meteoròleg Albert Darder assegura que no havia mai uns indicadors iguals per la persistència de les altes temperatures.
12: Tindrem unes puntes càlides pràcticament extraordinàries, de més de 40-41 graus, i segona, la persistència, que no serà una cosa d'un o dos dies. Ja estem veient com de cada vegada ho allarguen més i estarem xerrant d'una i, a lo millor, dues setmanes amb aquestes temperatures, és a dir, horrorós.
9: També podrien caure rècords de temperatures mínimes amb nits tropicals i fins i tot tòrrides en què en alguns indrets els termòmetres no baixarien dels 27 als 30 graus. Segons alguns models, aquesta situació es podria allargar fins a dues setmanes seguides.
1: 8:54 minuts, moment d'obrir la crònica de successos. Bombers de Mallorca ha desallotjat 6 plantes d'un hotel a Magaluf i ha confinat els turistes que s'allotjaven de la cinquena cap avall.
2: Això per molt d'un incendi que es va originar ahir devers les 10 de la nit a la 6a planta de l'edifici. El foc ja està extingit i no ha afectat les habitacions de l'hotel.
1: I ha passat per ull part de la cobertura d'una antiga destileria de Llucmajor. Els bombers de Mallorca hi van intervenir aquest diumenge, però no causar ferits.
2: Els equips d'emergència inspeccionen la zona després del col·lapse del sostre amb la finalitat de garantir la seguretat de l'immoble i descartar riscos addicionals. De moment es desconeixen les causes de l'ensulsiada.
1: I la Policia Nacional ha conclòs que l'incendi declarat el passat 30 de juny a Merca Palma, que va afectar diversos camions i va motivar el desallotjament preventiu del poblat de Sombanya, es va originar de manera accidental a conseqüència d'una fallada mecànica en un dels vehicles.
2: Així ho revelen les primeres conclusions de la recerca realitzada pels investigadors de la Direcció Superior de la Policia Nacional a les Balears, mancant l'informe definitiu. La recerca ha descartat qualsevol intencionalitat o naturalesa criminal en l'origen del sinistre.
1: I en la crònica de tribunals, avui jutgen un home per abusar de la filla menor de la seva parella en diferents ocasions i a la mare per no actuar quan la seva filla li va contar. Marglida Blanquer, bon dia.
13: Bon dia. Segons l'escrit d'acusació, entre el 2016 i el 2018, l'home li hauria fet tocament 6 vegades com a mínim quan es quedava a casa seva tot sola la nina, que aleshores tenia entre 10 i 12 anys. En altres ocasions, entrava al bany o a l'habitació quan estava despullada. La nina ho contava a la mare, però ella no feia res. La fiscalia demana 6 anys de presó per l'acusat, ordre d'allunyament i de no comunicació amb la víctima, i en aconseguir el tercer grau, que sigui expulsat d'Espanya, és de nacionalitat colombiana i no pugui tornar en 10 anys. Per la mare, el fiscal sol·licita també 6 anys de presó i no comunicar-se amb la víctima en 10 anys.
1: També jutgen un acusat d'agredir sexualment la seva tieta a Palma.
13: El fet es remunta al 3 de maig del 2023, quan, segons l'escrit d'acusació, el processat es va tirar de Montella i la va violar. La fiscalia demana que sigui condemnat a 7 anys de presó. Considera l'atenuant d'anomalia psíquica perquè l'acusat té una discapacitat intel·lectual.
1: Temps ara per la informació esportiva.
8: El pilot de Moto2, Ethan Guevara, va pujar al tercer lloc del podi en el Gran Premi d'Alemanya. El mallorquí demostra una vegada més el seu gran estat de forma i continua segon en la classificació general amb 144 punts. L'altra cara de la moneda va ser per a Joan Mir en MotoGP, que va caure i no va poder acabar la carrera. La piragüista Àngels Moreno, junta a la seva companya Victoria Jarczkiewska, han aconseguit la medalla d'or en la modalitat de C2-200 en el Campionat del Món de Piragüisme Sprint. La mallorquina ha guanyat la prova hores després d'haver-se penjat el bronze en el C2-500. A més, en vela, les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicens van aconseguir el bronze al Campionat del Món en la classe 420.
1: I avui a la cultura parlam de l'artista català José Manuel Chico Prats.
2: La Sala Espolvoria del Vila a Eivissa inaugura avui una exposició sobre les pintures de l'artista que morí fa 20 anys. El pintor impressionista retratà moments quotidians de l'Eivissa des de mitjans del segle XX. Moments quotidians com una dona refugiant-se de la calor amb un ventall o un vaixell portant el peix fresc a les taules eivissenques. Instants capturats en les seves pintures que es podran veure a partir d'avui. Fanny Tur és la directora de l'Arxiu d'Imatge i Sou Municipal d'Eivissa.
14: És pintor de sa llum, va saber reflectir molt bé això, i també és pintor de sa escenes senzilles. Ell va saber veure-hi sa màgia a una escena d'una dona amb una barceta caminant per un carrer de sa penya, anant cap a mercat o anant cap a casa seva, anant cap a la plaça.
2: En total són una trentena d'obres les que s'exhibiran, algunes per primera vegada i altres feia més de 30 anys que no se mostraven al públic. El pintor impressionista destaca per la llum dels seus quadres i per retratar moments que avui ens ajuden a entendre i recordar com era el dia a dia d'Eivissa entre els anys 50 i 70.
14: Fotografia de com era la casa originalment, aquesta típica escena que van immortalitzar gent com en Narcís Puget també, perquè és una escena fantàstica, que és dones baixant es puig de missa, però en aquest cas hi ha una casa pagesa que ja no és tal qual era.
2: L'exposició de l'artista català José Manuel Chico Prats estarà oberta a la sala Espolvoride del Vila des d'avui dilluns i se podrà visitar fins dia 29 d'agost.
1: Deja cinco.

0: Transparència podrà fer íntegrament de les seves instal·lacions tots els procediments de la teràpia CAR-T, dirigida a malalts oncològics amb mieloma múltiple, linfomes o leucèmies linfoblàstiques, una teràpia que de cada vegada s'aplica a més patologies. Antonio Sampol és el cap de servei d'hematologia de l'hospital.
1: Esto es un gran avance y bueno, y esto y el número de indicaciones que cada vez es mayor en otros tipos de linfoma y en un futuro tal vez en enfermedades como tumores sólidos o autoinmunes, pues va a hacer que esta terapia se expanda mucho más.
2: I en els esports?
0: El Mallorca prepara el primer partit amistós de la pretemporada dissabte davant el Mallorca B. Suposarà el debut dels dos entrenadors, de Luis García amb el primer equip i de Pep Lluís Martí al filial. L'equip ha iniciat avui la segona setmana d'entrenaments amb la presència del nou jugador Arnau Puigmal com a novetat principal.
3: Cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien y al final cuando salgo al campo, pues yo siempre lo digo, no te puedo asegurar que dé un buen paso o que ponga un buen centro, pero sí que es verdad que me voy a dejar todo por este escudo. Eso sí que lo voy a hacer al 100%.
2: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
4: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continua el temps estable amb presència de pols en suspensió. En un dia en què les temperatures diurnes es mantenen sense canvis o baixen a l'oest de cada illa. Màximes de 35 graus a Palma, 32 a Mahó i Eivissa i 30 a Formentera. Demà dimarts tindrem un dia d'ambient assolellat, encara amb presència de pols en suspensió i les temperatures es mantindran en poques variacions. Se preveuen màximes de 34 graus a Palma, 32 a Mahó i a Eivissa i 30 a Formentera. És una informació d'EMET.
2: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 al Radio Diari Migdia. Ara us deixam amb la ronda territorial aquí a Ràdio Nacional d'Espanya.

0: i exili d'aquest músic i periodista, director del diari socialista Justícia Social en temps de guerra. Era una figura significada, però pacífica. Escoltam Celeste Mercadal i Tomàs Andújar.
1: Ella enrotllava molt. Quan van arribar al GE, que del GE no els van voler i van anar, els van enviar en escàndar d'argelers, que van separar les famílies.
2: Tiene una fuga de un campo, tiene un tránsito como polizón, luego unos meses de buscarse la vida con todo tipo de trabajo, conseguir permiso de trabajo e intentar no caer en las garras de la policía francesa, que finalmente le lleva a un campo.
0: Mercadal acabaria un camp de concentració d'Algèria que aleshores estava sota el règim col·laboracionista pro-nazi de Vichy. L'any 1948 va poder tornar a Barcelona. Durant la dècada dels 60 es va tornar a establir a Menorca. Va escriure la seva vida en dues memòries autoeditades que Andújar ha rescatat per contar aquesta història oblidada de l'exili republicà.
3: Doncs amb aquesta recomanació cultural ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional d'Espanya a partir de demà a les 7:25 del dematí.